olyan arbrat. A l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, el bosc ja no és el bosc,

ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pares.

riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu,

gloria narvere. A l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans que no es faci foc,

escaldarà, cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes pares.